0: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música. It's gonna be
2: esta es la radio. La radio.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
3: Vinga que el carregaran. Sí, senyor. Vinga, Castellers. 3 amb l'agulla carregat. Carregat. La baixada. Vinga, queda bé. El descarregant.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Con la mano levantada.
3: Que no pare la música.
4: Despierta tus sentidos.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio. Todo lo que soy es lo
0: que ahora ves. Tú prefieres lo... Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar «Fem un contenidor pels que no volen reciclar». No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I s'hi llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.7deradio.cat

0: A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: 7 de ràdio, 99.2 FM. Esta es la radio con más éxitos, con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.

час. Джоба сам, сопракарі, про що нормально.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Con la mano levantada.
2: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.
2: Aquí la música suena en color. Línia directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor sin.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent botar la pilota enmig d'un duel medieval envoltat de tigres, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.7deradio.cat.

0: connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Que no pare la música.
2: It's gonna be alright.
3: Esta es la radio. La radio.

0: No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música. It's gonna be
2: alright. Esta es la radio. La radio.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: No pots viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, 7 de ràdio.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Despierta tus sentidos.

0: No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de
1: ràdio. 99.2 FM. Otro éxito.
2: Con la mano levantada.
3: Que no pare la música.
4: Despierta tus sentidos.

0: Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música. It's gonna be
2: alright. Esta es la radio, la rock. Que te mueve.

0: aguanta fent botar la pilota enmig d'un duel medieval envoltat de tigres. Tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. De Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.

0: Aquí la música suena en color. Otro éxito.
1: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres.
0: Esta es la radio con más éxitos.
2: Aracan definitiva edita deu. Penso que igual no estàvem tan malament. I és que tot el meu voltant recorda tu. Ho imaginava molt més fàcil i és fotut.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Con la mano levantada.
3: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Set de ràdio. 99.2 FM.

0: la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: T'agrada la festa? Escolta,
1: no pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futur.
0: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.
2: Esta es la radio con más éxitos, con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.

0: A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat Otro éxito.
2: Con la mano levantada.
3: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.
4: Ara que en definitiva he dit adéu, penso que igual no estàvem tan malament. I és que tot el meu voltant recorda tu. Ho imaginava molt més fàcil i

0: Si Ricky Rubio aguanta fent girar la pilota en una muntanya russa travessant un cèrcol de foc, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.
2: Otro éxito.
3: Con la mano levantada.
4: Que no pare la música.
5: Despierta tus sentidos.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Con la mano levantada. Que no pare la música.
3: Despierta tus sentidos.

0: No pots viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música. It's gonna be
2: alright. Esta es la radio. La radio.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: veure, tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llançar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.7deradio.cat.
2: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siéntela.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: No pots viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig.
1: Set Ràdio. 99.2. FM.
2: Esta es la radio con más éxitos. Con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Que no pare la música. It's gonna be
2: alright. Esta es la radio. La radio.

0: A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siente.

0: connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Con la mano levantada. Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: No pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, 7 de ràdio.
2: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siéntela.

0: Rubio aguanta fent girar la pilota en una muntanya russa, travessant un cèrcol de foc? Tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.

0: Quieto parado.
1: Que volvemos en un periquete.
2: No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.
4: Esta es la radio con más éxitos. Con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio. Todo lo que soy es lo que
0: ahora ves. Tú prefieres la... Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
3: Escolta, Set de ràdio.

0: Aguanta fent botar la pilota enmig d'un duel medieval envoltat de tigres. Tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. De Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: 7 de ràdio. 99.2 FM. Otro éxito.
2: Con la mano levantada.
3: Que no pare la música.
4: Despierta tus sentidos.

baixó cap al centre, plaça Catalunya, badant, donant toms, au, ja se m'han cagat dos coloms. Mai més no faré nets aquests pantalons.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar «Fem un contenidor pels que no volen reciclar». No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I si llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.7deradio.cat

pot semblar un matí més. De veritat que no ho és, perquè avui he volgut dir que sí. Heu après a trobar tots dos junts un camí, batallant del matí al capvespre.

0: Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio. Todo lo que soy.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Con la mano levantada.
2: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siente.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Sima Ignorancia amb Gerard CC, Marina Bou i Aida Llop.
1: Molt bona hora a totes i a tots. Benvinguts a Tothom ho sap tot, un podcast fet des de la màxima ignorància. Aquí no ens importa si les coses que diem són certes o no, perquè el que realment importa és que hem de demostrar que en sabem de tot. És així, Marina Bou, què tal?
2: Així és, què tal, Gerard? Molt bé que t'hagi sortit avui ja la paraula podcast,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, he estat practicant 15 dies, he tingut 15 dies per dir-la bé, eh? I m'he posat nerviós i tot. Escolta'm, saludem també el nostre tècnic, el Goret, que avui s'estrena. Per tant, és sucre.
2: Sí,
1: si s'equivoca en algun
2: moment,
1: no passa res. Escolta, primer dia, moltes gràcies per ser aquí. També a l'Aida, Aida Llop, que la tenim allà al fondo, després entrarà. I, Marina, quin és el tema d'avui?
2: Doncs el tema d'avui, Gerard, és els infants prodigi.
1: Oh, m'encanta aquest tema. I per què? Per què fem aquest tema?
2: Perquè avui ve, tothom ho sap tot, en Biel Duran, que és un dels nens prodigi, si no el nen prodigi de Catalunya.
1: Sí.
2: Des de ben petit ens ha acompanyat a la tele, al teatre, al cinema...
1: A tot arreu. I encara avui està tot arreu, fent teatre, fent cine, fent
2: Exacte.
1: Tele... Escolta'm, jo, per cert, sobre això del nen prodigi, jo ja sóc una mica iaio. Què tal, Biel Duran? Com estàs?
3: Molt bé. M'agrada molt que m'heu convidat el dia del nen prodigi i no el del juguete roto.
1: Però... No, al revés. Escolta, estàs millor que mai.
3: O també el dia de l'eterna promesa també em podeu trucar.
1: Doncs, escolta'm, jo no sé si t'ho he explicat, perquè jo sóc una mica iaio i explico anècdotes repetidament. No?
3: Abuelo Cebolleta.
1: Sí. Però jo tinc una anècdota sobre tu i la teva primera aparició a televisió, que si vols després l'explico.
2: Vale.
1: Però abans deixa'm dir-vos, estimada audiència, que estic molt contenta que toquem els infants prodigi. És un tema que m'encanta. Jo, de fet, sempre me n'he considerat. De fet, era l'excusa perfecta a l'escola, perquè ho suspenia tot. I jo sempre deia que en realitat el motiu és que jo treia males notes perquè en realitat era, soc un altes capacitats.
2: No?
1: Llavors m'avorria. Això anava molt bé. No? M'avorreixo, és que jo... I és cert, tinc unes altes capacitats per no fotre ni brot. El que sí que faré avui és una crida a la nostra audiència, que estem ara en directe, i és perquè ens envieu via chat de Twitch, o si ens voleu escriure al Twitter, a l'Insta, si mai heu conegut un infant prodigi. Vale? Us llegim. Ara sí que comencem. Atenció, Goret, si voleu riure i passar una bona estona, esteu al lloc adequat, i si voleu plorar, potser també. I presentem el nostre convidat.
0: Tothom ho sap tot del nostre convidat.
3: Sí, però infant ja no.
1: Parlàvem passat d'infant. Sí, sí. Escolta'm, Biel Duran, moltes gràcies per ser aquí.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Jo avui, abans que comenci aquesta secció del convidat, que ens expliquis l'anècdota, sisplau.
1: Ah, és veritat, que he dit que tenia una anècdota amb tu, i és que això m'ho expliquen els meus pares, que Nissaga de Poder, val? Tu sorties per allà, de fet ara tornes a estar a la sèrie dels migdies, això és no parar, Biel Duran, prodigi ja sense ser infant, i jo els hi vaig dir als meus pares, algun dia seré amic d'aquest noi.
3: En sèrio?
1: Sí. Clar, col·legues, amic...
3: Que tu i jo som de la mateixa edat...
1: No, jo sóc 2 anys més jovenet.
3: És veritat, fill
1: soc...
3: de puta.
1: I me recordo que els meus pares van riure molt. Ah, sí, no, i del Macaulay Culkin. Sí, de la Marisol. I, escolta, Déu-n'hi-do, no només ens coneixem, sinó que podem dir que col·legues...
3: Hòstia, vam coincidir a la universitat, que tu no sé què cony foties allà,
1: sí.
3: Perquè jo encara no ho he resolt, això.
1: No.
3: Sí, potser vas venir a fer-nos amics, però...
1: Correcte, perquè... estava obsessionat amb tu.
2: Sí, porta tota la vida per seguir-te.
1: Era mentida, jo no estava fent aquella carrera.
3: Però és que coincidíem allà a l'Autònoma,
1: sí.
3: A la Facultat de Lletres.
1: Sí, jo estava fent polítiques, però quan anèiem al Sergi Roldán,
3: i teníem gent comuna.
1: I llavors a partir d'aquí, i a més vivies a Gelida.
3: Però estaves allà cada dia.
1: Sí,
3: tu,
1: estava...
3: tu allà a polítiques ni et veien al
1: no,
3: pèl.
1: No, jo sempre he anat a totes les facultats que no eren la meva.
2: I també t'avorria, no,
1: sí,
2: la teva?
1: Sí. I a més a més, és que vivia a Gelida i la meva tieta també. Llavors va haver-hi com una comunió de coses molt heavy. Escolta, per la nostra audiència, que sap qui ets, però a mi m'agradaria que nosaltres fem un experiment en aquest programa, vale? Que és demanar-li el currículum a la intel·ligència artificial.
2: I aquí per haver de treballar menys.
1: Exacte,
2: bàsicament. Perquè ens ho faci.
1: Tens una campana aquí. Val?
3: Què vol dir això?
1: Que jo li he dit al ChatGPT que em digui
3: sí.
1: Qui ets tu.
3: Ah, val.
1: Val? I
3: ara per boomers ho has d'explicar,
1: sí,
3: això.
1: Exacte. I ara llegiré, és tal qual el que m'ha posat.
3: Val.
1: Si hi ha alguna cosa que no és certa, fas tu que la campana.
3: Perfecte.
1: Vale?
3: Que normalment ho clava, no?
1: Anem a veure. Jo també li he fet preguntes incisives, eh? Perquè contestés...
3: M'encanta això, veure, la merda aquesta.
1: Tu?
3: Sí, sí, sí.
1: Fes, a veure, eh? Atenció, esteu a punt?
2: Endavant.
3: Sí, sí.
1: Aviam, Biel, Duran i Pasqual. Ah, Pasqual, no sé què té. Pasqual.
3: Mira, això ho he encertat.
1: Pasqual, eh? Hòstia, sí, sí. No ho sabia, Pasqual.
2: Bueno, això també pot ser una googlejada i sí. Vull, no cal ser molt intel·ligent.
1: No, jo, jo he fet copy-paste, eh? No he buscat res del que m'ha dit. Diu, és un actor català de cinema, televisió i teatre.
3: No t'ha semblat bé que em digués Pasqual, eh?
1: No,
3: de cop ha dit... Ah, mira, Pasqual, no,
1: m'ha sorprès.
3: Val, no, si bé, vols, no sé, eh?
1: No, em sembla fantàstic. Nascut a Gèlida, posa accent a la E.
2: A Gèlida.
3: Mm. Ah, aquí vas bé, perquè quina ràbia, nen, fot això.
1: Que sí?
3: Hi ha molta gent que ho fa.
1: De posar Gèlida.
3: Gèlida, en diuen Gèlida.
1: Perquè fa molt fred, no?
3: No, en absolut, no té per una... És per una altra cosa, la gent es pensa que és per això, no?
1: Ah, mal, doncs bé, Barcelona. Catalunya, el maig del 84. És correcte, això?
3: Anem bé.
1: Molt bé. Va debutar amb un paper protagonista a la pel·lícula de temàtica castellera La teta i la luna.
3: Déu-n'hi-do.
1: I és de temàtica castellera?
3: Aquí és on podríem matisar... Els castells hi surten com un element simbòlic,
1: val,
3: com hòstia, molts d'altres.
1: No recordava això.
3: Però és una part important de la pel·lícula.
1: Vale.
3: No, és una pel·lícula única i exclusivament de temàtica castellera.
1: Els castellers et persegueixen perquè ets la
3: Bueno, jo em dedico això pels castells.
1: Sí. És fantàstic. Diu, de Bigues Luna, el 94. Quan tenia 9 anys...
2: Sí. 9 anyets només.
1: Clar, és el nen prodigi. Sí,
3: el
2: film... Què feies tu amb 9 anys?
1: Pues, no sé, mirar-me...
2: Segur que coses menys interessants.
1: No, sí, exacte. Diu, el film va generar controvèrsia per l'escena de la llet de la mamella de la senyora a la cara del Biel.
3: Que diu el ChatGPT?
1: Que sempre va explicar que no era llet Pasqual, sinó Ato.
3: Mira, això? Quin joc.
1: Ah!
3: Però aquest és teu, és el de ChatGPT, aquest
1: bueno,
3: joc.
1: Bueno, jo l'ajudo una mica.
3: Sí, que sembla el plomero, tio.
1: Escolta, no has tocat la campana, per tant, això és cert?
3: Anem.
1: Ah, tot això és cert, sí, era lletato, eh?
3: Sí, no, era lletato. No.
1: Pasqual.
3: No sé si era Ato o Castillo.
1: Castillo.
3: Que jo la detestava, la llet Castillo.
1: Ah, sí?
3: Res en contra, la llet Castillo, avui en dia que són de Lleida. No són de Lleida, diria.
4: Sí, res en contra.
1: No.
3: Si fossin d'Astúries, tampoc.
1: Després diu, des de llavors ha participat en nombroses sèries com Temps de silenci, El comissario o Hospital Central. Tot això és veritat?
3: Veritat.
1: Vale. També és conegut pel seu paper de David a Más pena que glòria, pel que va ser nominat a Premi Goya al millor actor revelació. És fort perquè no diu que vas guanyar. Diu que...
3: És que no vaig guanyar.
1: No vas guanyar?
3: Vaig estar nominat.
1: Ah, doncs està bé.
3: Va guanyar Leonardo Sbaraglia.
1: Quina ràbia. Jo volia que haguessis guanyat tu, m'acabo en nena.
2: Però nominació i algo ja, cuidao, que pot dir això.
3: Només. I el tio va ser tan majo que quan va baixar, com que jo era jovenet,
1: sí.
3: Va tenir el gest de... Jo tenia 19 anys, ell ja era un actor argentí internacional, i va baixar amb el cabezón del Goya i va fer com el gest de... Vos te lo mereces.
2: Ah. Te toca'l.
1: Però això fa ràbia, en veritat.
3: No.
1: No, t'ho vas prendre bé.
3: Sí.
1: I, atenció, diu que va ser en Xaneta la colla castellera dels Minyons de Terrassa.
3: Sí, senyor.
1: Tu has sigut en Xaneta dels Minyons de Terrassa. Jo em pensava que això era mentida, s'ho havia inventat.
3: Vale. Xaneta i aixecador.
2: Ni una campana, encara.
3: Sí.
1: I diu, però sabies que Biel Duran és un actor tan versàtil, això t'ho juro que ho he escrit així, eh? Que fins i tot fa actor de, és actor de doblatge? Això és veritat? Si has llegit bé, va prestar la seva veu al personatge Remy a la versió catalana de la pel·lícula d'animació Ratatouille. Vale, no? Malament. Vale.
3: Però és que si ho he fet no m'han pagat, és a dir... No, t'imagines que jo ho he fet.
1: O sigui, s'ho ha inventat absolutament.
3: No, Ratatouille en absolut m'encanta la pel·lícula.
1: Vale.
3: Jo he fet locucions, algun doblatge d'alguna... Doblar-te tu mateix sempre que fas canvi d'idiomes. Ho fas, si és català i castellà... locucions de publicitat i alguna posar veu a coses sí que ho he fet alguna vegada. Doblar personatges d'animació i a Ratatouille
1: no. Vale, pues, veus, primera d'això. Duran també és un defensor acèrrim de la llengua catalana, diu.
3: Sí.
1: En alguna ocasió ha denunciat els casos d'incompliment de la llengua a Catalunya. Per aquesta raó ha estat objecte d'insults i amenaces per part de sectors espanyolistes.
3: Això diu el ChatGPT.
1: Sí, t'ho juro.
3: Fort,
1: i és veritat, això no es toca la campana.
3: No, el Twitter, però és que Twitter és la selva.
2: I no ha estat objecte d'insults a Twitter.
1: Sí, és veritat. Sí, sí,
3: però elevar això a la categoria de ser perseguit, no. És de Twitter, és el linxament constant. No?
1: Però almenys per una causa noble, perquè a mi m'han linxat per tonteries. Diu, en el terreny personal, Duran, sí, dir-te Duran, és un home molt actiu. És un gran aficionat a l'esport, practica bàsquet, futbol i escalada.
3: Només cal veure'm.
1: Això és veritat o no?
3: No.
1: Campana, campana, campana.
3: No, res, res, res.
1: Vale, no, eh?
3: O sigui, aficionat a l'esport... Pues que no trobaràs a ningú menys aficionat a l'esport. Vale. Que ho havia sigut potser fa uns anys... anava en bicicleta i corria una mica, però ara ja ni això.
1: Pues no s'ho ha inventat. Diu, també és un gran aficionat a la música, toca la guitarra i el piano, això crec que...
3: La guitarreta una mica, aquella cosa, però una mica mano de monja, eh?
1: Rasques,
3: aquella cosa.
1: Rasques.
3: Sí, vull dir, unes convivències encara donaríem el pego i ja està.
1: Foc de camp.
2: I sí, hi ha una nit de festa, allò d'algú sí. Treu una guitarra també, no? Ja està, no necessites més a la vida.
3: Una mica el... quasi del ventilador.
1: Home,
3: aquella coseta,
1: la rombeta.
3: Sí, però allò,
1: això ja és una mica...
3: Sí, allò, aquella cosa com cutre de
1: bueno, o sigui, una
3: per
1: mica
3: compartir pis a Barcelona amb guiris, saps? I aquella cosa.
1: Diu, llegeixo el que m'ha dit, eh? Duran va ser convidat a un programa de televisió espanyol. El presentador li va preguntar si sabia parlar castellà. Duran, amb el seu toc d'humor habitual, va respondre sí, només que no m'agrada. Això és veritat?
3: No em sona gens.
1: Campana.
3: Campana.
1: Campana, campana, vale. Campana. I en una altra ocasió, Duran va ser insultat per un home en un bar de Barcelona. L'home li va dir que era un català de merda. Duran, sense perdre la calma, va respondre m'agrada ser català i no m'avergonyeixo.
2: Però què vol dir això? Què vol dir que el GPT
3: no
2: és això?
3: No, això tampoc no.
1: T'ho juro, que jo li he dit, explica'm anècdotes del Biel Duran i m'ha dit això.
3: Hosti, que fort, no?
1: Sí, sí. Serà pel Twitter, no sé.
3: Sí, deu fer associacions d'idees. No, jo alguna vegada havia denunciat alguna situació una mica lamentable de trobar-me persones que parlaven del català amb persones que estaven de cara al públic. Això era l'Illa Diagonal de Barcelona i crec que és l'única vegada que vaig com denunciar un cas concret.
1: A fer un tuit
3: i explicar, perquè em va sorprendre molt. Estava a l'illa i estàvem en un restaurant en una terrassa i hi havia unes noies al costat que estaven parlant molt acaloradament i molt indignades. ¿Qué manía tienen los clientes de venir y te hablan catalán?
2: ¡Qué vergüenza! En catalán,
3: y encima
2: catalán, en
3: siguen, y yo les digo que les hablo en castellano, y ellos siguen insistiendo en que hable catalán. ¿Pero qué se han creído?

0: Ara és el vapeo, ara. Ara és el vapeo.
1: Perquè no fuma ningú, no, ja? No,
0: sí, tu fumes. Ah. La Marina fuma.
2: Sí, el
0: Goret també.
1: Sí, ah, val. Sí, doncs, sí. Doncs el...
0: Vella escola.
1: Vaig entrar a comprar tabac i el tio del bar, li vaig demanar en català i el cambrer em va dir «Esto que hablas es catalán».
0: Ja, a mi em va passar l'altre dia.
1: Igual, eh?
0: A la maquinista. Això és catalán? L'altre dia, vol dir abans d'ahir, eh? Sí, sí, en el poke. Poke House, el maquinista. La tia em va preguntar si el que li parlava era català. Sí. Jo vaig dir, home, però què ha de ser, si no? Yeah.
1: No, està bé. És aviam, sí. Pot passar a les Rambles, sí. Estan amb italians, amb gent,
0: sí,
1: que parla llengües,
0: clar,
1: romàniques, tota mena. Clar. I el que passa que és clar, és curiós que hi ha la gent que està aquí vivint ni tan sols identifiqui la llengua autòctona.
0: Exacte.
2: Sí, sí.
0: Bueno, hem acabat el ChatGPT. Ha passat...
1: Déu-n'hi-do, no? Quan n'ha acabat? Amb tres, no?
0: Tres. Has fet sonar tres vegades.
2: Sí, ho han sabut bastant. Sí, sí, sí. I ara et farem unes preguntes, Biel. La primera és l'única que és seriosa, o sigui que aprofita per fer una mica la falca.
1: La xapeta, vols que
2: sí, parlem de The Party, que estàs fent ara mateix al Poliorama, amb un repartiment, la jet set del teatre català, no? El Jordi Díaz, l'Àngel Cunyalons, la Montse Guallà, el Lluís Soler, entre molts altres... I sou fins al 3 de desembre, si no ens equivoquem, no?
1: Sí, sí, sí.
2: Endavant, explica'ns una mica què feu.
1: Endavant, sí. Les atxes. Mira, The Party és una pel·lícula que es va estrenar el 2017 a Anglaterra. És una pel·lícula anglesa d'una autora que es diu Sally Potter. I és una pel·lícula molt curiosa. Quan es va estrenar, va passar potser una mica inadvertida, però la gent del cinema, la gent ja entrada en el tema, la van valorar molt. Era una pel·lícula especialeta, una comèdia dramàtica en blanc i negre, amb un to molt especial. Molt cínica, molt sarcàstica i tal. I el Sergi Belbel va considerar que podia ser un exercici interessant convertir aquesta pel·lícula en una obra de teatre, però amb un to completament diferent, molt més vodevil, molt més buscant una comicitat que potser la pel·lícula no tenia. I aquest exercici es pot veure al Teatre Poliorama fins al 3-4 de desembre.
2: Sí. No? Sí, sí, sí. 3 de desembre tenim apuntat nosaltres. Sí, sí, sí.
1: Una sèrie... És una comèdia bastant àcida que se n'en fot bastant del que vindrien a ser els Pijo Progrés.
0: Sí, és veritat.
2: Sí.
0: Doncs jo, bueno, m'has dit que
2: bueno,
0: va molt bé de públic.
2: No,
0: jo l'he vist,
2: no,
0: vist, i va molt públic, per tant èxits, i que seguiu tenint,
1: sí,
0: molt públic.
1: No, estem molt, bé, molta gent, i la veritat és que ens ho passem molt bé fent.
2: Sí.
0: Molt bé, doncs Falca.
2: Ja està fet, no?
0: Ja ara, podem, seguim, ja... ara seguim la conya.
2: No, vale? Seguim parlant dels nens prodigi,
0: ah, sí,
2: i et volem preguntar si tu a tu mateix t'has considerat un nen prodigi o no.
1: Bueno, és que aquestes coses... Tu no t'ho planteges, això, són etiquetes, no?, que et posa la gent i que...
2: Però et molesta aquesta etiqueta?
1: És que no és veritat.
2: O sigui que no, ens ha contestat.
0: Home, però si
2: és que
1: no
2: és
1: veritat.
2: Prodigi.
0: És Potens, no?
1: Hosti, fill de puta. Potens era una cosa que
2: això,
1: em feien dir
0: Potens,
1: a Saga de Poder, em feien dir aquesta paraula horrorosa.
0: Sí, Potens.
1: No sé si hi havia una voluntat inclús de posar-la de moda, no? Però
0: sí, el Bonafuente va voler.
1: M'amarguessin tota la infància els meus,
2: sí,
1: companys.
2: Sí.
0: Bonafuente et feia dir Potens.
1: Sí. Hi havia gent que no, potser els guionistes no tenien clar que era això del bullying en aquell moment.
2: Sí, però que era Potens, vull dir, quin significat tenia
1: Potens? El meu personatge es flipava amb coses de cop i volta, li regalaven unes bambes que feien llums, us en recordeu aquelles bambes?
2: Sí,
1: que
2: feien
1: llums? Sí. Deia, que Potens!
2: Ah.
1: Llavors era com una mena de paraula moderna, catalanòfila.
2: Bueno, no és tard per posar-la de moda, podem començar a dir
1: Potens
2: ara?
0: Diem Potens en aquest podcast,
2: sí.
0: Vinga, m'encanta.
2: A partir d'ara tot és Potens.
1: Algú hauria de debò, o sigui, no m'he venjat prou mai d'això en els guionistes en aquell moment.
0: Sí.
1: No, sí.
2: I ara que parlaves d'això, de ser conegut, com és viure la fama des d'aquest petit o jove?
1: Doncs té una relació curiosa amb això, perquè clar, jo no sóc superfamós, però porto tota la vida sent una mica famós. Aleshores, a Catalunya una mica, sí. Molta gent em coneix,
0: clar.
1: Però no és allò, una fama, allò de molt que d'aquestes fames bèsties que et tornen boig per d'allò, sinó, bueno, hi ha gent que et coneix, gent que no, gent que té molt de carinyo, jo em sento molt estimat, abans que res, vull dir...
2: Però et passa, no?,
1: que...
2: d'estar a un bar o alguna cosa i que la gent et vingui a dir coses?
1: Sí, jo hi convis des de fa molts anys, llavors gairebé que porto més anys convivint amb això, de fet, des que tinc ús de raó, he crescut amb això, llavors...
0: Clar.
1: Alguna vegada me n'he cansat molt i vaig deixar de treballar durant 3 anys.
0: Sí, és veritat.
1: També, perquè tenia ganes d'alguna manera, entre d'altres coses, a part de parar de treballar d'una cosa que tu no has acabat tampoc de triar molt conscientment, tenia ganes de ser una mica anònim, de provar què era, amagar-te i... que també és mentida, perquè...
2: Clar, és que tu portes una alerta sempre, jo què sé, pensem, tu te'n vas a un bar i veus una cervesa de més i tu estàs en pla, ostres, que no em vegi ningú perquè estic, potser faig una situació aquesta...
0: Jo crec que el Biel no té tanta alerta aquesta.
1: No.
2: O tu vius normal la teva vida i...

0: passa molt, i després en moments de molt de pico, perquè també això va fluctuant, hi ha moments que estàs molt més exposat i la gent et reconeix moltíssim, i moments que estàs menys exposat i passes més desapercebut. I jo és que visc a Gelida, que és el meu poble, la gent del meu poble em coneixen tots, i he tornat a Gelida també perquè és que no noto tant aquestes coses. A mi em saluden pel carrer perquè sóc el Biel de Cal Térmens.
1: Però vius a la casa Pairal o no?
0: Hi visco tota la vida.
1: Ara deus tenir el teu espai.
0: Ara tinc la casa meva, però els meus pares encara viuen a la casa Pairal, que és una masia.
1: Es veu Montserrat, nen? Que sembla és la millor panoràmica que he vist a Montserrat.
0: És la casa més antiga del nucli urbà.
1: Sí, menjant cargols preciosa amb els teus pares, que a mi no m'agraden gens, per sucar-los amb un all i oli, que tinc aquella imatge. Bé, o menjant cigrons a les 6 del matí, també. És una altra imatge que tinc. De...
0: Hòstia, sí, és
1: molt bé, has contestat molt bé, eh? I a més, té molt mèrit desaparèixer 3 anys i tornar-te a reenganxar. Que és el perill, eh?
0: Sí, pots desaparèixer, sí, tens por de treure el cap. Sí, sí, home, jo ho necessitava tornar. Necessitava aturar i necessitava tornar. Però no necessito la fama per res. És a dir, és un dany col·lateral. Si pogués apretar un botó i que no fos un dany col·lateral, això l'apretaria.
2: Ho faries,
0: eh? Sí, ara sí. Potser quan era jove i adolescent...
2: O sigui, no l'has utilitzat per fer per el teu benefici, no? La fama, diguem-ne? Allò de...
0: T'enganyaria si digués que no. Jo crec que qualsevol persona t'enganyaria si digués que no. O sigui, utilitzar-la. No intento anar gratis als llocs, però és veritat que et fa que et mirin una mica més i generes una curiositat que et permet d'entrada parteixes amb unes cartes. Que les pots jugar com...
1: Doncs escolta, Nen Prodigi ho ha demostrat amb totes les seves respostes i ara nosaltres anem a parlar de la història dels Nens Prodigi. Biel, t'explicaré algunes coses, pots ficar cullerada en quan vulguis.
0: Vinga.
1: Per el tema del dia, els Nens Prodigi, a la història, som-hi.
3: Tothom ho sap tot sobre la història.
1: Doncs bé, atenció, anem a sac. Val? Primer de tot, endavant. La meva secció és, diguéssim, com que això és un podcast...
0: Fas bé de dir-m'ho, perquè teniu aquí les càmeres, he entrat i has dit podcast, i dic, però jo pensava que això era...
1: Videopodcast.
0: Ara em quedo molt més tranquil.
1: El tema és que en podcast, en teoria, ha d'haver-hi un moment per aprendre. Les nostres dues seccions potser...
2: No, més la teva.
1: La meva
2: és
1: per aprendre una mica.
2: La teva és més educativa.
1: És el moment per aprendre, és l'excusa de poder dir que fem un podcast. Doncs atenció, perquè anem a parlar de la història dels Nens Prodigi, dels infants prodigi, dels nens i nenes prodigi, però abans de tot he volgut buscar què és exactament, la definició, i he anat a la Wikipedia, en català concretament, i ja comencem malament perquè un nen o una nena prodigi diu que és un infant que a una edat precoç domina una o diverses disciplines al nivell d'un adult. Clar, ja et dic jo que si algun nen domina les mates com jo, que en teoria sóc un adult,
2: malament.
1: Seria antiprodigi. Per tant, és una definició que ens queda curta. I a més he trobat que és classista. Ser nen prodigi.
0: Ah, sí?
1: Sí. I a tu això t'interessarà, que la lluita de classes i aquestes coses...
0: Que perquè sóc d'esquerra, no com tu.
1: Oh, bueno, sí, no ho se sap. Diu,
2: hi ha efectes de so,
1: perquè... Hauríem de posar efectes de so. Diu, és classista perquè la definició diu que els camps més comuns en què apareixen els nens prodigi són les matemàtiques, els escacs, les arts i la música.
2: I per què és classista, això?
1: Pues perquè no ha sortit un nen prodigi que sigui mecànic. O obrer, o escombri aire.
0: Però perquè i tant, que n'hi ha, segur. Una altra cosa és que alguns atreguin l'atenció o no.
1: Clar.
0: El problema és on fiquem el focus.
1: Ara, veus? Molt bé. Molt bé, Biel.
0: Sí, aquí volies anar. Doncs aquí m'has portat, Gerard.
1: I atenció, pregunta que us faig. Fins quan creieu que s'accepta que un nen, un infant, una nena, sigui prodigi? Fins a quina edat val això?
0: El de ser nen o el de ser prodigi?
1: El de ser nen prodigi.
0: Clar, no sé, perquè al final un nen, no sé, els nens... A partir dels...
1: Hi ha una edat que caduca.
0: Hi ha una edat que deixes de ser.
2: Home, jo crec que sí, amb l'adolescència ja.
1: Amb
2: 15 anys ja...
1: 15, o sigui, un amb 14 pot ser nen prodigi.
2: Clar, és que hi ha nens amb 14 que són més nens que d'altres.
1: Hi ha 14 que tenen barba i un pèl...
0: Però potser hi hagi nens o nenes prodigi que després no siguin prodigis.
1: Correcte. Que
0: sí. Deixen de ser nens i deixen de ser prodigis.
1: Correcte.
2: També això passa, també passa.
0: Fet, n'hi ha sí. uns quants casos.
1: Sí, sí, i molts muñecos rotos que deies. Sí, doncs mira, sí. la, en teoria està acceptat que fins als 10 anys, segons aquesta definició que he buscat. Va. Val? I en aquesta secció no parlarem, perquè clar, quan vaig plantejar parlar de nens prodigi, clar, et ven al cap el Mozart, Einstein, Pascal, Picasso, Gauss... Galois, tots els famosos nens prodigi, no. Parlarem, atenció, dels nens prodigis dels Països Catalans. N'he buscat en la història i en tenim. I a més després ho compararem amb un espanyol, que també n'he trobat. Val? Abans de res,
2: un
1: per això...
2: Espanyol.
1: Ara t'explico. Com estem a Catalunya? Dades. El 90% dels infants superdotats catalans no reben educació adequada per falta de protocols. És una mica, per això jo us deia al principi que jo era un altes capacitats incomprès.
2: Clar.
1: Diu, estadísticament hi ha almenys dos o tres infants amb altes capacitats per classe. A mi no em quadra, recordant la meva.
2: Bueno, és si que eres tu,
1: era
2: clar.
1: Jo,
2: eres tu,
1: no?
2: Ja.
0: Hòstia, la meva sí, eh?
1: Sí?
0: Sí,
1: sí, eh?
0: Sí, sí. I, hòstia, n'hi havia... Més. Jo tenia companys i companyes molt brillants. I que haguessin pogut fer i han pogut fer el que han volgut.
1: Ah, veus? Pues sí. Potser per això la teva n'hi havia masses i la meva no. era jo.
2: Estava,
1: i,
2: clar,
1: i
2: estava compensat.
1: I atenció, perquè el 98% no s'arriben a identificar i poden acabar amb fracàs escolar, que era el meu cas. Vinga, comencem amb el top de nens prodigi catalans. Comencem pels germans Corma. No sé si els coneixeu,
2: no,
1: és que no són molt desconeguts. Els germans Corma, el Carles i la Giocasta, que van néixer el Carles el 1919 i la Giocasta el 1923, eren pianistes
2: Giocasta
1: brillants.
2: Giocasta és un nom català, Giocasta.
1: Giocasta. El pare era uruguaio. Van enlluernar a Barcelona tocant el piano amb només 4 anys. El seu primer concert, de fet, va ser la inauguració d'una de les primeres escoles al barri d'Horta. I van fer gires per tot Europa, van tocar per la reialesa i fins i tot Pau Casals els va presentar un concert a Barcelona. Val? I per què no els coneixem? Per què, si tampoc són tan lluny? Pues clar, una vegada més, la lacra espanyola, val? Amb la guerra civil, van haver de marxar a l'exili a l'Argentina i van fer la seva vida allà. Vale,
2: i van continuar ja tocant
1: sí,
2: o no has fet tanta recerca sí?
1: No, una va continuar sent professora i l'altra se'n va anar als Estats Units, el noi se'n va anar als Estats Units i la Giocasta va seguir a l'Argentina fins a la seva mort, no van tornar mai. Després l'Artur Pomar, atenció, que va néixer al 31 i va morir a Palma de Mallorca, he dit Països Catalans, Palma de Mallorca, va morir a Sant Cugat el 2016, va ser un nen prodigi dels escacs i des de molt jove el seu talent natural li va permetre obtenir resultats increïbles.
0: Avui conegut com a Gary Kasparov, no?
1: Exacte. Era tan bo que el mestre, el Kasparov de l'època, el mestre soviètic que es deia Alexander Kotov, quasi, va dir que si hagués nascut a la Unió Soviètica hagués estat aspirant al títol mundial. Clar, va néixer una Espanya de postguerra, llavors malament. De fet, els historiadors expliquen, un altre cop, la lacra espanyola, que per culpa del franquisme no va prosperar ni va créixer. Perquè, atenció, l'Espanya de la postguerra no va afavorir la seva preparació, sinó que fins i tot el va perjudicar, ja que la seva imatge va ser aprofitada pel règim de propaganda franquista per exhibir-lo com a mostra d'una pretesa intel·ligència superior espanyola als escacs.
0: Mare de Déu, senyor.
1: És a dir, el nodo, Espanya, raza superior en el... I posaven d'exemple aquest senyor perquè era un nen prodigi que jugava i guanyava campionats. I, de tota manera, la nota positiva, si és que en alguna, és que el Nodo va parlar tant del Pomar que va despertar un gran interès pels escacs a l'estat espanyol.
2: Això és la nota positiva?
1: Home, sí, els escacs
0: molt bons. O sigui, la gent de l'època, que de quin any dius que
1: era? Mira, això, ell va néixer el 31... I per tant, amb nen prodigi, doncs estem parlant dels anys 40.
0: I encara hi ha gent viva que el deu conèixer,
1: clar.
0: I que segurament els dissona aquest
1: senyor. Segur que el meu pare, ara quan vegi d'això, em dirà, hòstia, el Pomar!
0: El Pomar és algú que es ressona.
1: Clar. De fet, va morir el 2016. O sigui que...
2: Sí, no fa tant.
1: I on són les dones? També hi ha nenes prodigi, i n'he trobat en la història de Catalunya, i he trobat la Clotilde Sardà Barcelona. Vale? Perdó, Clotilde Sardà va néixer a Barcelona.
0: Molava molt el nom.
1: Deia... No, és que ara t'explicaré, perquè m'he confós amb el nom. És que era tan català el nom que la Isabel II li va suggerir que en comptes de Sardà es fes dir Cervantes. I va canviar el nom i és coneguda amb el nom artístic, sí, un altre cop, la Lacri, la Rapa.
0: Home, sí.
1: Es va acabar dient Esmeralda Cervantes. vale? Perquè
2: ah, Isabel... el nom, el Clotilde també li van canviar
1: perquè Clotilde,
2: sí, no?
1: Clar, Clotilde, vale. Esmeralda Cervantes, vale? Amb aquests dos noms, val? I a més apadrinada per Isabel II, ja ens podem imaginar que era una persona amb molta projecció, era arpista, tocava l'arpa i com els àngels des d'una nena. De fet, era la quarta nena del matrimoni format per la pintora Clotilde Bosch i l'urbanista, creador de l'Eixample, Ildefons Cerdà. Però escolta, ja marroquí. Perquè Clotilde no tindria el mateix lloc en les seves germanes en la nissaga del Cerdà, perquè quan era nena i tenia 3 anys, la mare va confessar al marit que en realitat no era filla del Cerdà. Era d'un altre senyor. Llavors el Cerdà la va com desheredar.
0: Sí,
1: sí, sí. I llavors ella es va fer dir Cervantes també, ja que li havien canviat el nom, doncs, I als 12 anys tocava l'orquestra de Richard Strauss a Viena, va estar a diferents conservatoris europeus i ella es descrivia a si mateixa com a trobadora catalana i va ser molt d'esquerres, va lluitar, una lluitadora i activista. Fins i tot va crear una acadèmia de ciències, arts i oficis per la dona i era maçona. O sigui, ho tenia tot.
2: Sí.
1: Val? Ho tenia tot. I acabarem encara amb una altra noia, m'estic allargant molt,
2: no.
1: Acabarem amb una altra dona que ens anem al 1594, una nena prodigi que fou priora, domínica, teòloga, traductora i escriptora. Va néixer al barri del Raval, el 1594.
2: A sobre.
1: Al carrer de la Cendra. Bueno, el Raval en aquell moment hauria de ser la cúspide de Barcelona. Sí. El seu pare era banquer, Joan Antoni Morell, i s'explica que la seva filla doncs era el paradigma, la seva filla va voler, perquè el senyor aquest banquer era molt progre, i va voler educar a la seva filla en el paradigma humanista, és a dir, que les dones també havien d'estudiar i tal. I des dels 4 anys es dedicava a estudiar 8 hores diàries, tots els dies de la setmana, amb 7 parlava i escrivia català, llatí, grec i hebreu, i als 12 anys també dominava el castellà i el francès. O sigui, molt guai que aprengués primer llatí, grec i hebreu abans que castellà. En aquell moment, ara seria impossible.
0: Són dialectos del castellà.
1: Exacte,
0: no?
1: Sí, exacte. I en el Paraninf de l'UB, que he hagut de buscar què és, que és una sala superbonica, surt ella, surt el seu nom, de les poques dones que surt gravat el seu nom.
2: Amb aquest t'he de dir que quin infern d'infància, no? 8 hores al dia estudiant...
1: Sí, bueno, potser en aquell moment era el
2: millor de tot. Bueno, ja entre això i morir-te de gana una... millor això, no?
1: I he buscat...
0: I o sigui, parles de tota aquesta gent i has decidit portar-me a mi avui aquí...
1: Sí, anem prodigi.
0: Sí, jo em dedicà a mamar de la teta d'una actriu francesa amb 9 anys, aquest és el meu prodigi.
1: Sí, sí, no, que s'apreta allà, s'estruca.
2: Bueno, qui d'aquí ha fet això?
1: Sí, això. I llavors he buscat, he comparat amb els nens prodigi espanyols, no? Que em sortia el primer, no? I no és broma, a tot arreu on he buscat, fins i tot al ChatGPT tot, em portava a José Jiménez Fernández, conocido artísticamente como el Joselito.
0: ¡Hombre!
1: Es decir, el Joselito es el paradigma de nen prodigi espanyol.
0: Hi ha una gran actriu, primera dama de la interpretació catalana, famosíssima i admiradíssima, que tota la vida m'ha dit Joselito, la cabrona. Sí.
1: Oh.
0: Tota la vida.
1: Amb molt de carinyo, te deia, entenc.
0: Amb bastant de carinyo. Sí.
1: Doncs, llàstima, perquè fins aquí podia acabar, perquè ara em queda tota la segona part. La faig o no la faig, Marina? Què faig?
2: No ho sé, tu portes el cronòmetre.
0: A mi em fascina Marisol.
1: Marisol, Marisol.
0: Em flipa.
1: És que després del Joselito ve Marisol.
0: Sí. Em flipa molt.
2: Sí, són els dos.
1: La tòmbola.
2: Sí.
0: Em podria passar hores mirant els vídeos de la Marisol.
1: Estava molt bé, sí, jo també. I era molt guapa i en els nanos ens agradava molt.
0: I la música,
1: com sonaven
0: aquelles orquestres, és una meravella, és que és hipnòtic.
1: Marisol. Vinga, doncs ara, per acabar, ho faré superràpid,
2: ràpid,
1: ja que m'ho he preparat.
2: Vinga.
1: He buscat els nens prodigi més raros de la història.
0: Vale.
1: Vale? Intentaré anar ràpid. Val? Primer, Catwila Pandit. És un noi indi conegut com el noi Google, o la mini enciclopèdia, perquè era capaç de respondre sobre 213 països, el PIB, la població, font d'ingressos, idiomes, patrimoni, cultura...
0: Una mandra i que inútil.
1: I va sortir a molts programes de tele a la Índia.
2: Sí, no serveix molt per res, no? Aquest talent.
1: Exacte.
2: És com un talent bastant inútil.
0: Des que va aparèixer a Google, precisament.
2: Exacte.
1: Llavors, anem enrere, vale? 8, ara 7.
2: Venga.
1: Setena posició, el més jove a fer-se ric. Vale, és un tal Austin Russell, nascut el 14 de març del 95, que va crear una empresa, Luminar Technologies, quan ja estava a l'institut, i el 2012 ja va començar a guanyar 100.000 dòlars. Tant va ser l'èxit...
2: Quants anys tenia ell, el 2012?
1: Pues, si va néixer el 95... No m'ho facis calcular, que sóc molt dolent. És igual, la gent a casa ho sabrà calcular. I després, el 2013, com que ja va, estava a l'institut, ja et diu una mica la idea, va deixar els estudis per dedicar-se a l'empresa. I el 2020 va sortir a borsa. I les accions es venien a 2,4 milions de dòlars.
2: Que després et diuen sempre has d'estudiar, no, i aquesta penya sempre no fa res mai.
1: El presentador més jove de tele, i això està documentat, el rècord l'ostenta un tal Luis Tanner. El rècord, a més, ha de dir que presenta el programa en solitari. No és allò de...
0: col·laborador.
1: No. El seu programa es deia, atenció, Cooking for Kids with Luis. I feia un programa de cuina, l'he buscat, i tenia certa gràcia dins de
0: l'ho... Això ho trobes a YouTube?
1: Sí, ho trobes a YouTube, l'he buscat. El Luis preparava receptes com kebab de fruita, pastís guatemalteng, llumxà, que no sé què és, i espaguetis a la bolognesa, aquest sí que sé què és. Atenció, número 5, Víctor de León III, el gamer més jove i que, per cert, ja s'ha retirat.
2: Víctor de León III és un nom molt poc de gamer, no?
1: No, és que el seu nom real. Ell es feia dir Lil Poison. Que amb 2 anys va començar a participar a la NBA 2K i amb 4 a un joc que es deia Halo, i va debutar a competicions professionals als 6. Ara, amb 21 anys, està retirat.
0: Amb 2 anys, vull dir, esclar, era explotat. Clarament. per un pare malalt dels jocs.
1: I jo t'haig de dir que he buscat les seves xarxes i fa molta pena ara, té molts pocs seguidors i tal, és com...
2: O sigui que està retirat perquè s'ha hagut de retirar per falta de seguidors, no perquè hagi dit, em retiro.
1: No ho sé, pobre, però fa pena, busqueu-lo, Lil Poison. Després, ràpidament, Arkik Jeswal és el primer nen que va realitzar una cirurgia amb 7 anys. Vale? Era un superdotat.
0: Això li van deixar fer.
1: És que era una família amb pocs recursos, que tenia una filla amb una malformació que no tenia separats els dits.
0: I li van trasplantar el cor.
1: I aquest nen està documentat i l'he buscat. Ara, a més, ara té una fundació que dedica a buscar solucions pel càncer, la cura del càncer. Doncs aquest nen, amb 7 anys, va fer la intervenció quirúrgica en aquesta família sense recursos i les va oferir. I va ser un èxit.
2: Per molt que siguis un nen prodigi, jo no sé si em deixaria,
0: però
2: comences per un nen de 7 anys.
0: Bueno, la mà.
1: Clar, va, si t'equivoques una mica, tens una altra. Atenció, després, el Luther i el Johnny Hu són els nens prodigi, o sigui, més joves a ser líders d'una guerrilla a Birmània. Amb 12 anys, vale? Escolta, hem de per aquí parlar de tot. És un altre
0: prodigi de la guerra.
1: És un prodigi de la guerra. Encapçalaven un grup armat conegut com l'Exèrcit de Déu. Vale? I a més, deien que tenien poders místics.
2: Que no són agents de secta.
1: Que no els podien disparar.
2: No.
1: En fi, van acabar exiliats a Suècia, i una Suècia i l'altra en un camp de refugiats de Tailàndia. Després, el nen més forçut del món, en segona posició, el nen més forçut del món, nascut el 2004, potser us sona, es deia Povedisacco.
2: Sí, que és un nen que està mazadíssim. Exacte, jo l'he vist vídeos d'aquest nen. Sí,
1: exacte,
2: sí.
1: Perdó, no es deia Povedisacco, això era la població italiana. ell es diu Giuliano Stores.
2: Jo he vist vídeos d'un nen allà fent...
1: Pues aquest tio el van haver de deixar de fer exercici perquè el 2017 tenia problemes de creixement. Perquè, clar, es veu que tenia els músculs tan forts que els ossos no van poder créixer i va patir una mica d'ananisme.
0: No té bona pinta.
1: No té bona pinta. Ha hagut de deixar de ser fisiculturista i ara fa boxa. I té xarxes i tal. I atenció, en el número 1, i ara sí que acabo, la mare més jove de la història. Amb quina edat creieu que ha pogut ser mare la mare més jove de la història?
0: Per això com a prodigi, Sí. Ho dius? Ja. Perquè, clar, sí. Ojo, no confonguem precocitat amb prodigi.
1: No, exacte, no. Amb quina edat creieu que va ser, que ja està documentat la mare més jove?
2: No t'ho sé.
0: És que no ho vull saber.
1: No vols saber?
0: No vull saber.
1: Amb 5 anys, 7 mesos i 21 dies. Va ser mare, i és el primer cas per alguns considerat com un frau, però està força documentat i existeixen 2 fotografies que he trobat.
0: Un frau, quin interès té algú en fer un... Bueno, és clar.
1: És que és molt fort. Sí, tenia 5 anys. Tenia 5 anys i bé, va ser mare. O sigui que ja tinc molta més cosa a explicar d'ella, però...
0: Quin puto horror.
1: Horrible. horrible.
0: O sigui, havíem d'acabar així, això.
2: Ja, ja, ja, quina bajona. Ja.
0: Una bajona? Nena de 5 anys embarassada, amb el bé que anàvem. Però com se t'acuja?
1: Escolta,
0: ara, sí.
1: Mira, sí, ens cancel·laran. Si el Goret diu que ens
2: gràcies,
1: cancel·laran.
2: Gràcies, Goret, gràcies.
1: Bueno, escolta, és història, és història, és història.
2: No, sí, sí, sí.
1: Bé, ara anem a la secció de la Marina, sí, que parlarà sí, sí, dels Nens Prodigi i els millennials. Som-hi, va.
3: Tothom ho sap tot, edició Millennial.
2: Jo no tinc molta cosa, eh?
1: Ai, sí,
2: ah, sí, ja estem, parlant. Ja estem. Estem
1: posant l'aire. Oh, és que aquí bé, no tenim llum. No tenim
2: clar,
1: llum de...
2: Ens hauríem exacte. De fer una senyal al tècnic.
1: Sí, sí, no l'ha fet, però no l'estàvem mirant. Ah,
2: vale, culpa nostra que passem de tot.
1: Vale, tot té Marina.
2: Vinga, doncs tothom ho sap tot, edició Millennial, és bàsicament jo fent un viatge de nostàlgia per la nostra infància, adolescència i coses pues, d'antanyo que ens fan gràcia.
0: De quin any ets?
2: Jo tinc 31 anys ara, del 92, més o menys.
1: L'altre dia amb la Júlia...
0: Cop dur, duríssimes paraules, eh?
2: No, l'altre dia és veritat...
1: La Júlia li comprava tot.
0: Qui, la Molins?
1: Sí. Clar, perquè té la mateixa edat.
2: Sí, sí, és veritat que vam coincidir molt, ens en recordàvem molt de les mateixes coses i tu anaves una miqueta perdut.
1: Jo anava molt perdut. Per tu, ara, Biel, sí. Tu i jo direm perdut.
0: No,
2: cregui, segur que sona. Jo us porto un recull dels nens que ens van acompanyar en aquesta etapa d'infància i adolescència, val. Amb els que hem crescut, i veurem una mica com els ha anat a la vida, vale? Que, spoiler, hi ha casos que malament.
1: Vale? Bajona, també. Sí, sí. Bueno. No com el Biel, que està aquí fotent a la Riera. Ah, no, el Riera no, com si fos ahir.
0: Estàs també tu a la Riera? Quants anys fa que no es fa la Riera? O sigui, fa 7 anys que van deixar de fer la Riera.
1: És veritat.
0: Què fas als migdies?
1: No sé, m'ha vingut la Riera. No,
0: què fas al migdia a les 4 de la tarda?
1: No es pot dir en aquest... No, no, fas de Quique, això com ho embussé, el Quique, nom també ben nostrat. Sí, el Quique.
2: Bueno, comencem amb un d'aquests casos que ha anat malament a la vida, però...
1: Perdó.
0: És que em llegeix el pensament. El Gerard em llegeix el pensament.
2: Podem
0: ara pensat és que ja
2: sé
0: el que està.
2: Podem dir-ho en veu alta. No es pot dir.
1: Quique, ja està. El Quique.
2: Vale.
0: No li agrada que es digui.
1: No m'agrada que
0: li agrada que es digui.
1: Ja està, no m'agrada.
0: Perquè sona espanyol.
1: Ja està, sí, és així.
0: Bueno, aquest supremacisme.
2: Total.
1: En canvi, tu t'encanta que es digui Quique.
0: Sí, per què no? Sí, m'agrada.
1: Clar, més un Quique amb un català de la...
0: Clar que m'agrada, no, n'hi ha molts aquí, que és, i d'Estefanies.
1: I d'Estefanies.
0: Collons.
1: Ah, l'Estefanies.
0: Hòstia, si el Jordi Pujol llegia una cançó que es deia Jennifer i li encantava.
1: És veritat.
2: Exacte.
1: Ai, que se'ns ha apagat la tele. Sí, espera, no, m'has de donar el mando.
2: Ho estava
1: si no
2: ho estava fent el tècnic,
1: tira,
2: així,
1: tira.
2: Dissimuladament.
1: Ja, però és que no arriba, perquè has de venir per aquí dalt i dir-li no... Ja
2: està, comencem amb un d'aquests casos de nen que hem vist créixer, que ha anat una mica malament, però no sense abans fer una menció especial a tots els periodistes que cada any ens recorden que aquesta gent existeix, que nosaltres va haver una època que estàvem bastant obsessionats amb ells, i fan articles de l'estil El increïble canvi físico de...
1: Això m'encanta.
2: Això
1: jo
2: passa.
1: Faig clic.
2: Són articles horribles de body shaming, sobretot sí. Recordant que les ties envelleixen i compleixen anys, però no podem evitar clicar aquests articles. A tu t'han fet algun d'aquests, Biel? El rei, El increïble canvi físico del niño
0: sí,
2: de Vendalplà.
0: No, que no, encara no, però...
1: Sí, la mateixa cara.
0: Però no, igual. No, encara no, ja tot arribarà.
2: No et fan coses d'aquestes?
1: Bueno,
2: no.
1: Perquè això sol passar amb la gent que porta desaparegut molt de temps.
0: Sí. Doncs...
2: Bueno, és veritat, sí.
0: Bueno, i potser amb la gent que també que és politoxicòmena.
2: Bueno, de moment no és el
0: niño,
2: cas.
0: No és el cas.
1: Ara t'ho xafaré, però parlaràs del sexo sentido, suposo.
2: No.
1: Ah, perquè
2: no,
1: ara no. Està irreconeixible.
2: Què li ha passat a aquest home?
1: Bueno, pues ha menjat moltes hamburgueses.
0: El Joel Osment.
1: Sí,
0: com collons es diu?
1: No
0: Joel Osment.
1: Aquest, pues l'Osment que s'ha menjat.
2: No,
1: és veritat, això és cosificar molt malament, ens cancel·laran,
2: sí, sisplau, gràcies.
1: Totalment. Gràcies, Goret.
2: No, el primer que parlaré també és un cas internacional, perquè jo he criticat això però vinc a fer el mateix, o sigui,
1: sí, m'encanta.
2: O sigui, visca la hipocresia.
1: Doble vana.
2: Sí. És un nen que es diu Jake Lloyd. Vale? I em direu, qui és aquesta persona? Doncs primera senyal de que d'actor mini actor prodigi no ha passat a actor prodigi. Vale? És el nen que feia d'Anakin a Star Wars L'amenaça fantasma. Vale, que és una pel·li que jo vaig veure molt a la meva etapa de prepúber perquè m'agradava molt el moment de les carreres de naus aquelles.
0: Home,
2: les carreres de vaines aquelles que feien.
0: No n'he vist ni una.
1: Jo tampoc.
2: No?
1: Jo no, ni una. Estàs sol aquí.
0: Però això sí que em sona.
2: Home.
1: Jo, sí. De fet, d'Anakin personatge? Perdó. Sí,
2: Cartell, gràcies.
1: Molt dolenta. Vale.
2: Sí, era un nen així que portava un serrallet, supermono.
1: És la
2: no?
1: Del Harrison Ford?
2: Què dius?
1: Ah, és que és l'única que he vist.
2: Ah, no,
0: sí, no. Que surt el Harrison Ford.
2: En aquesta no.
0: Ah, no,
2: aquesta
0: en aquesta no.
2: No. En aquesta no, aquesta ja les del Harrison Ford són molt antigues.
1: Ah, són molt antigues, clar.
2: Aquesta és de la nostra etapa. Vale, doncs quan m'ha vingut aquest nen al cap, he dit, vaig a buscar què és de la seva vida.
1: Sí.
2: I el que he trobat us sorprendrà, o no, era per fer una mica el clickbait, que és que el 2015 aquest senyor, ja senyor, va ser arrestat per conduir de forma temerària a Carolina del Sud. Llavors, lo típic, que et para la poli, sí. Quan vas massa ràpid, i el tio doncs, apreta l'accelerador i fa una persecució amb la policia. Es xoca amb el cotxe, efectivament, no li va passar res, però m'ha fet com molta gràcia, rotllo que la meva obsessió fos amb l'escena de la carrera de tal, i que al final el tio acabi sent perseguit.
0: Tot està connectat.
1: D'Anakin Un.
2: D'Anakin Un, exacte. I bueno, després passem a un cas més proper, que segur que coneixem, però l'havia de portar perquè jo veig aquesta història molt diferent a com s'ha presentat, vale, públicament, que és el Eduardo García, que és el nen de Qui no hay quien viva, el Josemi.
1: Ah, sí. Ah, que era una mica rechoncho.
2: Sí, efectivament. Gerard, què hem dit d'aquests comentaris?
1: Molt mono era, era fantàstic.
0: Era ancho de hueso.
1: Ancho de hueso.
0: Era, sí.
1: Com, no com el forçut aquell.
0: I llavors va aparèixer... Bueno, no penso fer cap
2: espòiler.
0: No va aparèixer cap d'uns anys, que fumava porros com si s'acabés el món.
2: Efectivament.
0: Amb uns vídeos de rap, i ell era, i bueno, era molt prim, de cop
1: sí,
0: i volta. Molt prim.
2: Sí.
0: I molt porreta.
2: Sí, i va fer la cançó aquesta de Los Burlaos, que es va fer molt viral.
1: Ah, sí?
2: Sí, que és... No, Gerard,
0: com fa,
2: sisplau.
0: Com fa?
2: Na, jo vull volar. No penso cantar més. Ja està, per què fet això, tio?
1: No, ja està, és el clip que es farà viral al TikTok.
2: Exacte. No, doncs el tio, exacte, va aparèixer així, es va fer viral perquè apareixia així, doncs això, cantant rap, trap i fumant porros.
1: Però va deixar de fer la que s'avecina, no?
2: Sí. De fet,
0: havia
2: jo...
0: Havia ranjat una mica.
2: Sí. Ah. Jo crec que... O sigui, la història d'aquest home ha anat a més, perquè o sigui, el tio havia estat a la tele... En aquelles èpoques, vull dir, lo millor que podia acabar fumant eren porros. O sigui, ha anat bé. Podia haver acabat
1: molt pitjor. Vale, sí,
2: llavors
1: sí.
2: Jo crec que endavant amb aquest home ha fet un glow-up total i sempre negaré haver-ho dit, després això ho retallem, però Los Burlaos no és l'única cançó seva que he escoltat.
1: O sigui,
2: vale?
1: Que tu li has seguit una mica
2: sí,
1: la pista.
2: Sí, li he seguit una mica la pista. Molt i, bé. De fet, va fer un tema rajant contra tota aquesta gent de la que s'avecina i sí.
0: Sí. Jo també l'havia vist una mica. Sí, sé aquestes coses que t'atrapen.
2: Sí. És com un submón una mica que vols veure i no a la vegada.
1: Exacte.
2: Doncs sí, jo seguit.
0: No, però no és el tio, no
2: ho fa malament.
0: No, la tocava, eh?
1: La tocava,
2: sí. Sí. Però bueno, he vist que aquest cas no sabem si... O sigui, esteu d'acord amb mi que hi ha anat a més, no?
1: Sí, home, sí, sortir de la casa vecina i fer altres coses entenc que és bo, no?
0: Per què?
1: Ah, no ho sé.
2: No es vol tancar com portes del Biel.
0: A mi em van oferir en el seu moment un paper de la casa vecina.
1: Què dius?
0: Sí.
1: I... Això és conegut sí, o no?
0: No ho he dit mai, no. Però bueno, era com un d'aquells... No sé si era un d'aquells que va entrar... No sé si era un que va entrar... jo no podia en aquell moment, tenia una altra cosa i
1: vas dir que no.
0: I sí, però jo era molt jove, vull dir, era un personatge postadolescent.
1: Se'm
0: va oferir, no sé si havia de fer prova o no.
1: Vale.
0: Però sí, i no vaig ni tan sols.
1: No vas ni anar.
0: No. I seria ric.
2: Home, sí,
1: segurament, segurament.
2: És un curro estable, ja sé que porta
0: només
2: amb
0: drets d'imatge.
1: Clar, perquè ho van repetint
0: tot el rato i a tot el món. A tot el món, a molts països, clar. Ja s'emet.
1: Hispanohablantes, sí. Clar.
0: Sí, no, doblada.
1: Ah,
0: no,
1: doblada.
0: Jo recordo haver anat a Grècia una vegada a posar la televisió a Grècia. Sí, i a molts països s'ha emès la versió espanyola.
2: O sigui, te'n penedeixes ara mateix de... No estaries aquí, ara mateix.
1: No estaria aquí, per tant, no se'n penedeix, perquè prefereix estar en aquest podcast fantàstic.
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do, doncs mira, està, hòstia, la que sembla, no? Està bé.
2: No,
1: has estat, ets molt feliç aquí.
0: Som molt feliç. Som molt feliç malgrat tot.
1: Malgrat la butxaca buida.
2: Bueno, doncs anem amb un cas de nen prodigi que tots estarem d'acord que la vida l'ha tractat molt bé. I, a més, és un nen prodigi que és nostre, és català, és patrimoni de Catalunya.
1: El Biel Durant
2: ja està aquí, vull dir, ja fem un altre.
1: D'acord.
2: És el segon nen prodigi de Catalunya.
1: Sí.
2: És propietat de tot aquell qui viu i treballa a Catalunya, potser ell no està d'acord, però
1: ja
2: és així. Que és el Carlos Cuevas.
0: Hombre.
2: Òbviament.
0: Hombre.
1: Com era aquella frase que deia? Ho fas molt bé, nois.
0: Sí. No era això, no? Sí. Li deu fer una ràbia, pobra, això.
2: Ara és un meme, jo crec.
1: És
2: això.
1: Un meme, això.
2: Sí. Clar, és que el vam conèixer molt petit a Vendel Pla i hem crescut amb ell i aleshores jo d'aquí porto obriré un meló que pot sortir
1: hem
2: molt malament.
1: Hem crescut amb ell i li ha crescut amb nosaltres.
2: És que vull obrir, això, vull obrir aquest meló, vale. Però no sé si fer-ho amb tu al costat perquè pot sortir fatal.
1: Home, jo aquella escena la tinc... jo crec que la tinc en el, de les últimes del galeria del telèfon.
2: Clar, és que el tema és... Ha passat de ser un nen supermon, no, estimat per totes les iaies, a ser un sex símbol.
1: Bueno, anava a tenir-la com un mono, perquè aquella imatge...
0: Però que se li vist el pit.
1: No sabia. Oh, hi ha una escena de Merlí que corren despullats.
0: Sí. Ah, val.
1: Jo crec que... A veure, no ho sé, però saps allò de ser-te-la una mica morcillona per...
0: Tu crees el ladrón que todos son de su condición.
2: Sí,
1: és que
2: prepara els cartells, sisplau.
1: A veure, allò,
0: tu faries.
1: Jo, sí, perquè si no jo tinc una cosa que és
0: el cacauet,
1: hi ha molta pell, no? I si tinc el pèl púbic llarg ni es veu. Llavors, clar, al veure allò,
2: puc tallar ja aquest moment. Gràcies.
0: Sí, això podreu trobar un link aquí amb la fotografia del
1: No, que la gent marxarà. Perdó, sí, però no, hi ha aquella escena famosa, explica-la.
2: Clar, sí, és bàsicament això, i corrent amb la tita a l'aire, tirant-se a una piscina.
1: I vam, clar, i a càmera lenta, crec que és la correguda.
0: No, tu vas posar a càmera lenta.
2: No, pot ser que fos un moment d'aquells amb música de fons, sí, càmera lenta, pot
1: ser.
2: És
1: com, no sé com... Tu imagina't una... No sé... una botifarra, vale?
2: Bueno, ja està, Gerard, no volem ser tan gràfics, ja està, sisplau, estem allargant molt aquest moment, sisplau.
1: Sí.
2: Jo només volia dir això, que més enllà de sexualitzar la gent que està mal, se'm fa raro que passis de ser un nen estimat per les iaies a ser un icono sexual.
0: És compatible.
2: Sí? A tu t'ha passat també, no?
0: No m'ha passat, el sexi molt no m'ha passat, però entenc que és una evolució, vull dir, tens l'entrada feta.
1: Mai millor, correcte.
2: Sí. I per últim, perquè no només hi ha nens prodigi, sinó també hi ha nenes prodigi, us portaré a la ment una persona que segurament fa molts anys que no teniu a la ment, però que, bueno, no sé si a vosaltres, però a mi que sí que vaig coincidir amb l'època i tal, que és la Maria Isabel. La de Ante Muerta, que és senzilla.
0: Ah, sí.
1: La Melody.
2: No, és una altra.
0: La Melody és la del Goril·la.
2: Sí.
1: Hòstia, no és la
0: Goril·la. Goril·la?
1: Sí,
0: aquesta és Melody, no?
2: Sí, aquesta és Melody. Antes Muerta que Senzilla és la Maria Isabel. Són diferents. Però clar, jo us va agafar una mica més grans a vosaltres, això.
0: Jo també les he confós alguna vegada i pensava que era la mateixa persona. I ara...
2: Potser són la mateixa persona.
1: No sé, aquesta també.
2: Què?
0: Com fa?
1: Quiero comerte tita. No, aquesta no és també.
2: No sé de què parles, aquesta no sé qui és.
0: Quiero comerte tita.
1: Una peruana, no és la mateixa.
0: No, Wendy Sulca.
1: Wendy Sulca, estava...
0: Cervesa.
1: Aquesta, la de
2: cervesa. Cervesa, sí, és un tema que reconec. Sí. Però no, la Maria Isabel és aquesta dona que, clar, m'ha donat també per buscar-la, i té un Instagram que jo l'he vist i m'han entrat ganes d'anar a la zona hermètica. O sigui, aquesta persona t'entra gratis al Titus.
1: A Botellita.
2: Exacte.
1: Sí.
2: I a part que té una filla, que m'ha fet sentir com super iaia. La gent ja som grans, ja la gent comença a tenir fills. I llavors hem vist com gent que li ha anat millor o pitjor. I després per mi hi ha un limbo de gent que és gent limbo. Com, per exemple... al Jorge Jurado, que és el Currito de los Serrano.
1: Hòstia, no vaig veure mai el Serrano, jo.
2: Clar, és que ja vosaltres ja no us pillen a la meva època.
1: No, és que el Biel i jo no passàvem de TV3.
2: Clar. A veure, s'ha d'obrir una mica les mires, sisplau.
1: Les mires. Sí.
2: No, que és aquesta gent que ara són youtubers. Vale? Llavors, ara no sé si dir que els ha anat bé o malament la vida. Són tot un gruix de gent
0: depèn
2: que...
0: Depèn si són bons youtubers o no.
1: Clar.
2: Ara han passat a fer això, a fer...
1: Bueno, Twitch ja, no?
2: Twitch i YouTube i coses d'aquestes. I no sé, són... O sigui, bàsicament, això és com el que jo em vaig seure i vaig dir, aquí recordo així, però si vosaltres teniu nens prodigis més nostrats que recordeu, doncs endavant, eh? No sé si voleu fer el vostre propi homenatge a algú, però...
1: No, jo així ja no...
0: Jo no m'hi atreveixo. No.
1: Mai saps qui et pot trucar.
2: Doncs aquests són els meus.
1: Pues, escolta, superinteressant. Em sap molt de greu, perquè anem tardíssim, però és igual. Aida, ens allarguem una miqueta. Tu no tens pressa avui, no, Biel?
0: No.
1: Si fem 10 minutets més...
0: No passa res.
1: No passa res, veus? Ho diu amb una sinceritat, eh? Doncs vinga, anem al nostre repte d'avui amb els nens prodigi i l'Aida Llop. Passa.

0: Tenim, clar, clar, tenim, molts, gent molt, tenim molta gent comuna.
1: Sí, sí, és que, pobre Goret, ens va avisant que estem en línia. I...
2: Jo sí, però és que a mi sempre passa això, jo estic en línia, però sí, jo no arribo abans.
1: Actriu reconegudíssima i boníssima.
2: Bueno,
1: jo sóc ultrafan de la Iaia.
2: Escolta'm una cosa, perquè què? jo també sóc fan de la Iaia. No!
3: Bueno, està bé, està bé.
2: Jo també vull fotre cullerada amb els nens prodigis.
1: Ah, per favor.
2: Perquè anem a veure, jo de prodigis pocs.
1: Bueno, sí, una mica.
2: Però jo he cotitzat des dels 13 anys.
0: A lo millor ens podem jubilar o no, ja?
2: Mira, pues no, evidentment no. Però que l'altre dia, no sé qui li vaig dir, va dir, pues portes molts anys. I era una Macedònia.
1: La pinya de les Macedònia.
0: Ah, cony.
2: Era una Macedònia.
0: Jo també, perquè qui és de castellà?
2: Jo.
3: Ella, sí.
0: Però que éreu totes de castellà?
1: Bueno,
2: no,
1: la
2: primera generació sí. Ah. Eren, bueno, no totes, però moltes. I el de la segona, jo.
1: I després van fer l'himne i tot del Castellà Futbol Club.
2: Vam fer l'himne del Castellà, és veritat.
3: I això van estar a la Fel de Catalunya.
2: Home, per favor.
1: Quan siguem indepes, les Macedònia.
2: Ja, és que a veure, de fet a Twitch he preguntat si algú ens coneixia algun nen prodigi i han dit una pinya i ha sigut com...
1: Oh!
2: Ai,
1: fíjate. Molt bé, tenim seguidors que segueixen.
2: També tenim un comentari de Twitch, Biel, que ens diuen el següent, que ens diuen... Ah, Biel, som molt fans d'en Quique de la sèrie, encara que ara mateix li picaria amb el crustó. Això ens ho comenta la família Caricú.
1: Ai, la família Caricú, que són uns tuits també.
2: Que això,
0: sí, és que ara l'estan convertint en un ésser bastant menyspreable.
1: Vaja, merda.
2: Vaja,
0: sí, sí, bueno.
1: O sigui, Quique caca.
2: Bueno.
0: Els agrada fer-ho molt en aquesta sèrie. Quan li agafes carinyo a un personatge, els guionistes llavors...
2: Ai, senyor.
1: Perquè portes com 3 anys ja, no?
0: Sí. Sí,
3: i quan passa això la gent et diu coses pel carrer Quique, hijo puta,
0: i a les xarxes i... Sí, avui al Twitter una noia deia com pots estar com pots suportar fer un personatge així.
1: Oi, però escolta, com és, hem de mirar tots la Riera d'una vegada.
3: Sí, no. Ai, la Riera, no, com si fos ahir.
1: Perdó, els secrets de família,
2: no. Sí, exacte. La memòria dels Carles.
0: La memòria
1: dels Carles. Oh, la memòria dels Carles. És que hauríem de fer 3 podcasts amb el Biel.
2: Va, que farem 8 anys de programa. Si
1: sí,
2: no.
1: Sí,
2: a veure, jo, amb la meva secció és el repte. Vale,
1: tanco aquí.
2: I us he portat un repte que me l'heu anat com desmuntant cada rato.
1: Ai, pobra.
2: Perquè, clar, bueno, perquè heu parlat de nens prodigi, evidentment. Bueno, prodigi. Jo de prodigis ja us he dit que no m'interessen tant. Jo he portat nens mamarratxos que...
1: M'agrada.
2: Que eren famosos o han sigut famosos. Bueno, mamarratxos no, que tu també surts. I tu no.
1: Ojo, quin jardí.
3: Faltant no, el convidat. Dir... Però bueno, ja estem al final del programa.
0: Era
3: ja.
0: Millor passar per sobre.
2: No, no, perquè he fet un joc. Mireu, és que és un joc que la gent que ens estigui seguint i que ho veuran per Instagram superbé, els de Spotify els hi haurem de... d'il·lustrar una mica, vale? Perquè
1: vale,
2: és amb imatges, vale?
1: Ah, hosti.
2: Us he portat fotos de nens i nenes, vale? Que són de fa uns anys aquestes fotos.
1: No passa res.
2: Que,
1: bueno, és la gràcia.
2: De nens i nenes que encara són famosos actualment.
1: Vale.
2: Bueno, i algun no tant. Bueno, és que és igual, ho he fet una mica freestyle, vale? Jo tenia una idea i no m'ha sortit bé, però no passa res. Es pot assumir
1: bueno, però
2: tot
1: aquí,
2: i som-hi. Aquí
1: pots fer el que noti.
2: Però és que a més això és la cutre, no? No. Vull dir, és ja quan arriba al final i és com, bueno, va, a la casa per la ventana.
3: Tot és cutre,
2: no?
3: Aquí.
2: Vinga, que sí. No passa res. Llavors, no passa res, però jo una ve a defensar-ho amb tot el seu d'allò. Vinga.
1: M'encanta.
2: Entonces, jo us he portat unes fotos. És que n'hi ha algunes...
1: Tu apropa't al micro, que si no, no se't sent,
2: Sí, perdó.
1: Sí.
2: I jo ara us giraré l'iPad, vale? La qüestió és que el primer que identifiqui la persona de la foto ha de tocar la campaneta,
1: ui,
2: dir qui és,
1: val,
2: què ha fet aquesta persona per ser famosa.
1: Vale.
0: Hem de tenir les mans a la mateixa distància de
1: sí,
0: la campana.
1: I aparto això, aparto això.
2: Vale.
0: Per mi les trampes no,
2: El regal, mira, el regal és això. És això.
1: Oh!
2: És nou, és per estrenar. Passa que li hem tret la caixa per no fer propaganda.
0: Un orgasmatron.
1: És nou, és nou.
2: Un orgasmatron.
1: Qui guanya serà
2: l'endú,
1: Sí, sí.
2: Qui guanya serà l'endú.
1: Sí, és veritat, Aquí hi ha producció.
2: Podem fer una prova en directe.
0: Que... Feu-li amb un gat o amb un gos un dia.
2: Oi, m'encanta. Qüestió, gent, que això m'heu de dir. Nom, què ha fet?
1: Val.
2: I si és famosa avui dia o no. Vale? I si sabeu alguna anecdotilla o alguna cosa, la dieu per a la gent de Spotify que ens escolti. Vale? Que no els hi fem anar al buit. Vale, esteu preparats i preparades? Vale.
1: Sí.
2: La primera.
3: Oh!
0: Ai!
3: Hombre! La té la Maria Isabel.
2: La Maria Isabel. I és la de...
3: Ai, si ho he dit, el té morta, que senzilla. Ara se m'han cremat els cables.
2: I avui dia...
3: A veure, té el verificat, a Insta.
2: Ah, ja, bueno, és que...
3: I avui
1: home,
3: en dia,
1: si té
3: això ja és que ets famós. Això ja és que ets famós.
0: Quins són els requisits?
3: Pagar.
4: No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de
5: ràdio. 99.2 FM. Otro éxito.
6: Que no pare la música. It's gonna be
5: alright. Esta es la radio. La radio.

0: set de ràdio. Són les 9.
1: Escolta, set de ràdio.

0: A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.
2: Esta es la radio con más éxitos. Con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.

0: No pots viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.
2: Otro éxito.
3: Con la mano levantada. Que no pare la música. Despierta tus sentidos.
4: Ara que en definitiva he dit adéu, penso que igual no estàvem tan malament. I és que tot el meu voltant recorda tu. Ho imaginava molt més fàcil i és fotut.

0: No pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
2: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Sir Ricky Rubio aguanta fent girar la pilota en una muntanya russa, travessant un cèrcol de foc? Tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.
2: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siente.

no és meu, és dels músics tampoc. Els xiprers no són meus, són dels enterramorts, i els meus somnis no són.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent botar la pilota enmig d'un duel medieval envoltat de tigres, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Set de Ràdio. 99.2 FM.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: A veure, tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llençar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.
0: Otro éxito.
2: Que no pare la música. It's gonna be
3: alright. Esta es la radio, la radio que te mueve.
4: Mira.

0: Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar «fem un contenidor pels que no volen reciclar». No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I si llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. 3w.7deradio.cat

0: Otro éxito.
1: Que no pare la música.
2: It's gonna be alright.
3: Esta es la radio. La radio que te mueve.
4: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
5: Encara ho sento com si fos etern. Hipnotitzat.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.
2: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siente.

0: Sir Ricky Rubio aguanta fent girar la pilota en una muntanya russa travessant un cèrcol de foc, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.
2: Otro éxito.
3: Con la mano levantada.
4: Que no pare la música.
5: Despierta tus sentidos.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.